0: Al final, el teatro es ante todo la representación de la vida, de cada una de nuestras vidas, como esa poesía que sale de los libros a la que cantaba Lorca antes de que su historia vital entrase en colisión con los acontecimientos que llevaron a España a la guerra. Tal vez la vida sea esto, buscar la poesía que habita en lo cotidiano y luchar contra el olvido. Saber, como decía Chaplin, que somos protagonistas de una obra de teatro que no permite ensayos y que merece el mejor de los finales antes de que se baje el telón. Hasta mañana, Juan Ramón.
1: Hasta
0: que
1: mañana.
0: Que tengáis buen día.
1: Gracias. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. La información de las territoriales de Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Avui, 1 de juny, comencen les limitacions d'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera. En el cas de la Pitiusa Major, la normativa contempla que podran entrar de 7.668 vehicles. Són 2.500 manco que l'any passat. Formentera, en canvi, a l'illa ja supera les 20.500 autoritzacions aprovades per aquesta temporada. Pablo Hernández, al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. Deixa de ser vàlida
3: la targeta ciutadana com a títol de transport. Ara, per poder gaudir de la gratuïtat dels autobusos de l'EMT de Palma, s'ha de tenir la targeta única o la targeta intermodal.
2: 177 migrants a bord de 9 embarcacions.
3: En les darreres 24 hores, tots ells d'origen subsaharià i magrebí. 4 de les embarcacions arribaven a Formentera, 2 a Cabrera, altres 2 a Mallorca i una altra a Eivissa.
2: I en els esports?
3: El Poblense i l'Atlètic Balears no han aconseguit pujar a Primera Federació i el Sant Antoni de Bàsquet tampoc no ha pujat a Primera FEB.
2: Consultant la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença la setmana amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Temperatures màximes de 29 graus a Palma, 28 a Mahó i a Eivissa i 26 graus a Formentera. Bufa vent fluix amb més d'intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
2: Tenim ja 20 graus a Palma i Eivissa, 21 a Mahó i 22 a Formentera. I coneguem també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Daniel Femenías, bon dia.
5: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i durades intermitents, CM20, via cintura en sentit Andratx, des de l'altura de l'estadi Balear fins a sortida de Solla, a CM13, autopista d'Inca en sentit Palma, des de Consell fins a Santa Maria, i a les arribades a Palma per l'autopista d'Inca i l'autopista Llumalló. Això és tot per ara, bon dia.
2: Com dèiem, avui comencen les limitacions d'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera. En el cas de la Pitiusa Major, la normativa contempla que podran entrar de 7.661 vehicles, 68 vehicles, volien dir, aquest estiu. Són 2.500 manco que l'any passat.
3: Unes restriccions que comencen amb polèmica, ja que la patronal de cotxes de lloguer Valeval denuncia que enguany s'ha tardat molt en adjudicar les quotes definitives. Seran 14.000 per al rentacar, 2.000 manco que l'any anterior. Segons explica la patronal, la resolució provisional que establia l'assignació diària va ser signada el 15 de maig passat pel conseller insular de Territori. Valeval, no obstant, reclama la definitiva. Cristóbal Herrera és el president de Valeval.
6: No solo es un problema para las empresas, es que hay que tener en cuenta las familias que están esperando a saber si van a poder ser contratadas esta temporada o no. De verdad, es que no entendemos cómo hemos llegado a esta situación.
3: Herrera acusa el Consell d'incomplir principis bàsics de dret en exigir el compliment d'una restricció sense haver comunicat encara les quotes definitives. No descarta presentar un nou recurs contenciós administratiu contra la institució insular.
6: O una de dos, o suspenden las sanciones que se puedan imponer a las empresas o aprueban con carácter inmediato un periodo transitorio en el que nos podamos adaptar, porque habrá empresas que de repente tengan que llevar más coches o tengan que llevar menos, tengan que ajustar plantillas, tengan que llamar a proveedores para cancelar contratos, etcétera.
3: El Consell Insular, per la seva banda, acusa Valeval de generar alarma, assegurant que l'assignació provisional té caràcter operatiu i permet desenvolupar la seva activitat amb normalitat a les empreses que compleixen els requisits establerts.
2: I també avui comença la limitació de vehicles a Formentera, quan l'illa ja supera les 20.500 autoritzacions aprovades per aquesta temporada. Els mesos de juny, juliol i agost tenen una ocupació d'entre un 50 i un 70%.
3: Les dades mostren que els cotxes de visitants durant els tres principals mesos d'estiu presenten una ocupació d'entre el 50 i el 74% de la quota màxima diària, fixada en 1.732 vehicles. En canvi, les motos mantenen de moment una ocupació inferior al 50% en pràcticament tot el període analitzat. En relació amb els residents d'Eivissa, fins ara s'han aprovat 1.154 autoritzacions distribuïdes en 885 cotxes i 269 motocicletes. I si parlem dels treballadors que es desplacen a Formentera perquè resideixen fora de l'illa, ja s'han concedit 552 autoritzacions.
2: Tot això quan el Consell d'Eivissa ha frenat en els tribunals una nova via de transport il·legal. La sentència ratifica l'actuació del Consell contra empreses que intentaven amagar serveis il·legals de transport sota contractes de lloguer de vehicles. La contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de Palma ha desestimat íntegrament el recurs interposat per dues empreses contra la resolució del Consell que les sancionava per donar un servei de transport públic discrecional de viatgers sense la preceptiva autorització. I recordant també, d'altra banda, que a partir d'avui la targeta ciutadana deixa de ser vàlida com a títol de transport. Ara, per poder gaudir de la gratuïtat als busos de l'MT de Palma, s'ha de tenir la targeta única o la targeta intermodal. L'Ajuntament afirma que des del passat mes d'octubre s'han emès més de 175.000 targetes úniques.
3: D'aquestes, 129.000 són primeres emissions. A partir d'avui també es posarà en marxa el procés de traspàs del saldo moneder de la targeta ciutadana a la targeta intermodal o la única. Aquest traspàs, segons Cort, es realitzarà de manera automàtica per a la majoria dels usuaris progressivament al llarg de diverses setmanes. Els usuaris rebran una notificació de confirmació de la transferència.
2: I més apunts de mobilitat per a un altre sentit, perquè les agències de viatges de les Balears adverteixen del perill de les falses connexions després que s'hagi detectat un augment de viatgers que perden vols i que acaben pagant més doblers dels que tenien previst inicialment. El president de Viva, Pedro Fiol, diu que fa anys que adverteixen de la manca de rigor d'aquestes connexions automatitzades que apareixen a internet sense contextualitzar i que augmenten durant l'època de més activitat aèria.
7: Recentment hi ha molt de cercadors online que donen com a alternativa per abaratar preus el que són les falses connexions, és a dir, allò que no és una connexió real. La connexió, o aquesta falsa connexió, podríem definir-la com la suma de trams de diverses companyies que no tenen acords entre ells. I això fa que el client es pugui veure amb una tessitura delicada en el cas de que, sobretot, el primer tram, operat per una companyia que res té que veure en la segona, es pugui retardar.
2: I un altre punt de mobilitat, perquè Ariany s'afegeix a Vilafranca, Sineu i Costitx i permetrà aparcar durant la reserva d'estacionament Torratxa Groga.
3: Una normativa que permetrà als titulars sol·licitar una autorització per poder estacionar el seu propi vehicle damunt la línia groga, sempre que no obstaculitzi el trànsit de la via ni impedeixi la sortida de vehicles dels garatges veïns. El balader d'Ariany és Joan Ribot.
8: Ariany, com totes les ha tingut un creixement important. Aquest creixement d'aquestes persones que venen noves, normalment cai totes solen tenir un cotxe. I fins ara la nostra normativa no obligava a tenir cap plaça de garatge per habitatge. La nova normativa que estem ara aprovant, que de fet tenim suspensió de llicències, ja obliga a tenir un manco o un garatge per cada habitatge. Què passa? Que tenim un pàrquing de cotxes bastant gras en el carrer. I no és que sigui un problema molt greu, però a banda que el problema sigui greu, hem hagut d'actuar.
3: Els veïns autoritzats rebran una targeta municipal que hauran de deixar visible el cotxe. Amb aquesta decisió, Ariany se suma a altres municipis de la comarca, com Vilafranca, Sineu i Costitx, que ja apliquen aquesta mesura per optimitzar el poc espai d'aparcament que sovint hi ha als nuclis urbans.
2: I seguim pendents de l'arribada de pasteres. Acabem de saber que aquesta passada matinada a les 2:12 ha estat interceptada una a la platja de Camp Pere Antoni de Palma, com dèiem, 4 persones d'origen magribí a bord. Tot això després que a les darreres 24 hores 177 migrants arribassin als Balears a bord de 9 embarcacions. Tots ells d'origen subsaharià i magribí, 4 arribaven a Formentera, 4 embarcacions, 2 a Cabrera, altres 2 a Mallorca i una a Eivissa. Enguany ja han arribat, comptabilitzant la d'avui, 2.215 migrants a bord de 113 pasteres. Si parlem ara de més successos, perquè ha aparegut el cadàver d'un home en el llit del torrent de Serenal, ha estat un treballador de Malla qui el troba diumenge de matí. Els efectius d'homicidis de la Policia Nacional s'han fet càrrec de la investigació.
3: Tot això quan aquest diumenge també ha mort una turista d'uns 30 anys en l'hotel de Camp Pastilla. Segons informa la Policia Nacional, tot apunta que podria ser una mort natural. La dona, que havia arribat de vacances amb la seva parella, tenia problemes cardiovasculars. Es va trobar malament, van avisar a l'U2, però ja no van poder fer res per salvar-li la vida.
2: Un avió de United Airlines que cobria la ruta entre Nova York i Palma va haver de tornar aquest dissabte 2 hores després d'enlairar-se per un dispositiu Bluetooth al qual un passatger de 16 anys s'havia anomenat com a bomba.
3: La tripulació de l'avió havia ordenat als passatgers que desconnectessin tots els dispositius Bluetooth immediatament, però després de diverses sol·licituds encara es van mantenir encesos 2 dispositius. Davant la negativa a desconnectar-los, els pilots van prendre la decisió de tornar. A terra van detenir el culpable, un adolescent. Els càrrecs que podrien implicar greus conseqüències legals.
2: I la Policia Nacional ha arrestat un home per presumptament gravar a 2 joves, una d'elles menor, i masturbar-se a una platja de Palma. Els fets van ocórrer dissabte. Les 2 nines van anar a una platja i van veure que un home se'ls acostava i va començar a emprar el seu mòbil durant l'hora que va estar a prop d'elles. Després va ser detingut per un presumpte delicte d'exhibicionisme. Set i pràcticament 55 minuts. S'obrim plana educativa perquè uns 5.000 joves de les Illes compten ja les hores que falten perquè comenci la selectivitat. Uns exàmens que començaran demà. Cadascú es prepara com pot. Nosaltres hem estat amb un grup de joves de Ciutadella que han decidit afrontar junts aquestes dates i estudiar conjuntament.
3: Aprofiten les dependències que posa a la seva disposició el Centre Municipal Universitari de Ciutadella per compartir coneixements i també nervis. Escoltem Ana Gemma i Ana Aitana, 2 de les estudiants.
9: Si estudia a meua, se m'acau a casa damunt i que no puc estudiar. I que si estoy sola es como que me agobio mucho más y estando aquí en compañía pues me siento como más acompañada y siento que no estoy sola en esta situación.
3: Disposen de 2 sales, una més tranquil·la, amb taules i cadires, i una segona més pensada per a aquells que volen compartir coneixements. Hi ha una cafetera, una pissarra, molts rotuladors i la sensació que els nervis compartits són més bons de passar. Emília Suárez és la responsable del Centre Municipal Universitari de Ciutadella.
10: Els estudiants que tenen un objectiu comú i uns nervis també comuns. Llavors, es compartir sempre sembla que ho fa més lleuger, no?
3: Els exàmens comencen demà amb la novetat enguany d'un control molt estricte sobre les possibles trampes que es puguin fer de la mà dels dispositius electrònics i la intel·ligència artificial. Joan Frau és responsable d'accés a la Universitat de la UIB.
11: Crec que és un deure nostre però de qualque manera garantir aquesta igualtat i aquesta equitat entre tots els estudiants que se presenten.
2: La selectivitat que comença demà i la vaga de les escoletes de 0 a 3 anys també, o així, ha de ser en un principi.
3: Perquè la xarxa 03 denuncia pressions per part de la patronal, de les administracions i d'alguns sindicats perquè les treballadores del sector no puguin fer vaga el pròxim dimarts. Asseguren que, tot i tenir un dret democràtic, en un 90% no podran fer-ne. Tot això quan, segons la portaveu del col·lectiu, Noelia Jiménez, 6 de cada 10 escoletes de les Illes s'han de sumar a la jornada de vaga convocada per aquest dimarts.
12: No entenem per què hi ha aquestes pressions, hi ha hagut pressions i cartes a companyes, no?, de diferents tipus de centres on els deien que no tenien dret a anar a aquesta vaga, que no la podien fer. És com que estan intentant que la xarxa se separi.
3: Estan intentant desvincular un tipus concret d'escoletes. Les educadores, recordem, no es conformen amb els acords aconseguits durant la reunió amb la Conselleria d'Educació, qui s'oferí per mediar en el conflicte laboral i educatiu. Tot i que s'hagin fet els primers passos cap a l'aprovació d'un conveni autonòmic d'escoles infantils, s'hagi d'elaborar una proposta de millora de les taules salarials i un nou decret de mínims, les treballadores exigeixen fets.
2: I a 3 minuts per les 8, parlem ara d'actualitat esportiva.
3: El Poblense i l'Atlètic Balears no han pogut pujar a Primera Federació. Els Blaugrana van perdre els penals contra l'Àguiles en un partit que va acabar 0-0 al temps reglamentari i amb empat a 1 al final de la pròrroga. I precisament a la pròrroga va caure l'Atlètic Balears. Els blanquiblaus van guanyar 1-0 als 90 minuts, però el Jaén es va imposar el temps extra per 1-2. Luis Blanco és l'entrenador dels balearicos.
13: Hemos fallado, ellos también, han conseguido empatar nuestro partido, una acción que, bueno, creo que puede ser, se puede defender a lo mejor, y desde aquí pues está claro que estoy muy orgulloso de todo el equipo.
3: I en bàsquet, el Sant Antoni tampoc no ha pogut pujar a Primera FEB. Va guanyar el Caja 87 per 15 punts quan necessitava fer-ho per 20. Es va imposar per 71 a 56. En motociclisme, Izan Guevara ha estat 7è al Gran Premi d'Itàlia de Moto2 i Joan Mir ha estat 12è a MotoGP. I avui, el Palma Futsal necessita guanyar el Manzanares si vol forçar el darrer partit de la primera eliminatòria pel títol de Lliga.
2: I repassam ara el que diuen les portades de la premsa. Començam amb el diari, que titula pel fet que les obres de la carretera general no aturaran en estiu per intentar que acabin en 11 mesos. Si ho il·lustra amb una fotografia d'aquesta carretera. Passam ara al diari d'Eivissa, que té com a principal tema les limitacions de vehicles. Diu, aparcar en Caladort és una missió impossible. I posa també de relleu una fotografia amb aquests vehicles que intenten aparcar en aquest entorn. Periódico Eivissa. Eivissa inicia una altra temporada de topalls en 2.500 vehicles menys al dia, i la imatge de primera plana és per a la milla urbana en la que han triomfat Marc Roper i Daniela García. Última hora. Titula pel fet que el govern es troba, diu, a la casa dels defraudadors en la compravenda d'habitatges de protecció oficial, i la imatge de portada és una doble fotografia per l'Atlètic Balears i el Poblense, diu, el diumenge més negre. I acabam el repàs a la portada Diari de Mallorca, que també coincideix amb una doble fotografia relacionada amb el futbol, diu, un diumenge de llàgrimes. En canvi, el titular fa referència que el govern retarda el lliurament d'una promoció de lloguer social que va acabar fa 2 anys. Amb aquest repàs a les portades a la premsa, som a punt d'arribar a les 8. Recordin que tenen una altra cita a les 8:45 a Ràdio 5.

0: passat. Laura Ruibal, bon dia.
1: Bon dia. Unes restriccions que comencen amb polèmica, ja que la patronal de cotxes de lloguer Valeval denuncia que enguany s'ha tardat molt en adjudicar les quotes definitives. Seran 14.000 per al rentacar, 2.000 manco que l'any anterior. Segons explica la patronal, la resolució provisional que establia l'assignació diària va ser signada el passat 15 de maig pel conseller insular de Territori. Valeval no està en reclama la llista definitiva. Cristóbal Herrera n'és el president.
2: No solo es un problema para las empresas, es que hay que tener en cuenta las familias que están esperando a saber si van a poder ser contratadas esta temporada o no. De verdad, es que no entendemos cómo hemos llegado a esta situación.
1: Herrera acusa el Consell d'incomplir els principis bàsics de dret en exigir el compliment d'una restricció sense haver publicat encara les quotes definitives. No descarten presentar un nou recurs contenciós administratiu contra la institució insular.
2: O una de dos, o suspenden las sanciones que se puedan imponer a las empresas o aprueban con carácter inmediato un periodo transitorio en el que nos podamos adaptar, porque habrá empresas que de repente tengan que llevar más coches o tengan que llevar menos, tengan que ajustar plantillas, tengan que llamar a proveedores para cancelar contratos, etc.
1: I per part seva, el Consell Insular acusa l'Associació Balear de Lloguer de Vehicles amb i sense conductor de generar alarma assegurant que l'assignació provisional té caràcter operatiu i permet desenvolupar la seva activitat amb normalitat a les empreses que compleixen els requisits establerts.
0: I també avui comença la limitació de vehicles a Formentera quan l'illa ja supera les 20.500 autoritzacions aprovades per aquesta temporada. Els mesos de juny, juliol i agost ja tenen una ocupació d'entre el 50 i el 70%. Aina Escandell, bon dia.
3: Bon dia. Les dades mostren que els cotxes de visitants durant els tres principals mesos d'estiu presenten una ocupació d'entre el 50 i el 74% de la quota màxima diària, fixada en 1.732 vehicles. En canvi, les motos mantenen de moment una ocupació inferior al 50% en pràcticament tot el període analitzat. En relació amb els residents d'Eivissa, fins ara s'han aprovat 1.154 autoritzacions distribuïdes en 885 cotxes i 269 motocicletes. Si parlam dels treballadors que es desplacen a Formentera perquè resideixen fora de l'illa, ja s'han concedit 552 autoritzacions.
0: Tot això quan, per cert, el Consell d'Eivissa ha frenat en els tribunals una nova via de transport il·legal.
3: Sí, la sentència ratifica l'actuació del Consell contra empreses que intentaven amagar serveis il·legals de transport sota contractes de lloguer de vehicles. La contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de Palma ha desestimat íntegrament el recurs interposat per dues empreses en contra la resolució del Consell Insular que les sancionava per donar un servei de transport públic discrecional de viatgers sense la preceptiva autorització.
0: I continuem parlant de mobilitat?
4: Perquè a partir d'avui la tarjeta ciutadana deixa de ser vàlida com a títol de transport. Ara, per poder gaudir de la gratuïtat als busos de l'MT de Palma, s'ha de tenir la targeta única o la targeta intermodal. L'Ajuntament assegura que des del passat mes d'octubre s'han emès més de 175.000 targetes úniques. D'aquestes, 129.000 són primeres emissions. A partir d'avui també es posarà en marxa el procés de traspàs del saldo moneder de la targeta ciutadana a la intermodal o la targeta única. Aquest traspàs, segons Cort, es realitzarà de manera automàtica per a la majoria dels usuaris de forma progressiva al llarg de diverses setmanes. Rebran una notificació de confirmació de la transferència.
0: A tot això, les agències de viatges de les Balears adverteixen del perill de les anomenades falses connexions, després que s'hagi detectat un augment de viatgers que perden vols i que acaben pagant més doblers dels que tenien previst inicialment.
4: El president d'Aviva, Pedro Fiol, assegura que fa anys que adverteixen de la falta de rigor d'aquestes connexions automatitzades que apareixen a internet sense contextualitzar i que augmenten durant l'època de més activitat aèria.
5: Recentment hi ha molt de cercadors online que donen com a alternativa per abaratar preus el que són les falses connexions, és a dir, allò que no és una connexió real. La connexió o aquesta falsa connexió podrien definir-la com la suma de trams de diverses companyies que no tenen acords entre ells. I això fa que el client es pugui veure amb una tessitura delicada en el cas de que, sobretot, el primer tram, operat per una companyia que res té que veure en la segona, es pugui retardar.
4: Fiol diu que de cada vegada hi ha més mallorquins que recorren a les agències de viatges quan han de fer escala a altres aeroports.
0: Obrim la crònica de successos. Continua l'arribada a Pasteres. Margarida Blanquer, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta matinada n'ha arribada una a la platja de Can Pere Antoni, a Palma, amb quatre persones d'origen magrebí a bord. Se suma a les nou embarcacions detectades ahir diumenge a les Balears, amb altres 177 migrants a bord.
0: Hi ha aparegut el cadàver d'un home en el llit del torrent de Serenal. Ha estat un treballador de malla qui el trobà diumenge de matí. Els efectius d'homicidis de la Policia Nacional s'han fet càrrec de la investigació.
6: Tot això quan aquest diumenge també ha mort una turista d'una trentena centena d'anys un hotel de Can Pastilla. Segons informa la Policia Nacional, tot apunta que podria ser una mort natural.
0: I un avió de United Airlines que cobria la ruta entre Nova York i Palma va haver de tornar aquest dissabte 2 hores després d'enlainar-se per un dispositiu Bluetooth al qual un passatger de 16 anys havia anomenat com a bomba.
6: La tripulació de l'avió havia ordenat als passatgers que desconnectassin tots els dispositius Bluetooth immediatament, però després de diverses sol·licituds encara es van mantenir encesos dos dispositius. Davant la negativa a desconnectar-los, els pilots van prendre la decisió de tornar. A terra van detenir el culpable, un adolescent, al càrrec que podria implicar greus conseqüències legals.
0: I la Policia Nacional ha arrestat un home per presumptament enregistrar a dues joves, una d'elles menor, i masturbar-se a una platja de Palma. Els fets van ocórrer dissabte. L'home va ser detingut per ser el presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. Obrim ara Plana Educativa, on 5.000 joves de les illes compten ja les hores que falten per la selectivitat. Els exàmens comencen aquest dimarts i cadascú els prepara com bonament pot. Nosaltres hem estat amb un grup de joves de Ciutadella que han decidit afrontar junts aquestes dates i estudiar conjuntament.
1: Aprofiten les dependències que posa a la seva disposició el Centre Municipal Universitari de Ciutadella per compartir coneixements i també nervis. Escoltam en Gemma i Naitana, dues de les estudiants.
7: Si estudia a casa meva, se m'acau a casa damunt i que no puc estudiar. I que si estoy sola es como que me agobio mucho más y estando aquí en compañía pues me siento como más acompañada y siento que no estoy sola en esta situación.
1: Els exàmens comencen demà amb la novetat enguany d'un control molt estricte sobre les possibles trampes que es puguin fer de la mà dels dispositius electrònics i la intel·ligència artificial. Joan Frau és responsable d'accés a la Universitat de la UIB.
8: Crec que és un deure nostre, però de qualque manera garantir aquesta igualtat i aquesta equitat entre tots els estudiants que se presenten.
0: La selectivitat comença dimarts i la vaga de les escoletes de 0 a 3 anys també, o així hauria de ser en un principi.
3: Sí, perquè la xarxa 03 denuncia pressions per part de la patronal, de les administracions i d'alguns sindicats perquè les treballadores del sector no puguin fer vaga el pròxim dimarts. Asseguren que, tot i tenir un dret democràtic, un en un 90% no podran fer-ne. Tot això quan, segons la portaveu del col·lectiu, Noelia Jiménez, 6 de cada 10 escoletes de les illes s'han de sumar a la jornada de vaga convocada.
9: No entenem per què hi ha aquestes pressions, hi ha hagut pressions i cartes a companyes, no?, de diferents tipus de centres on els deien que no tenien dret a anar a aquesta vaga, que no la podien fer. És com que estan intentant que la xarxa se separi.
3: Estan intentant, diu, desvincular un tipus concret d'escoletes. Les educadores, recordem, no es conformen amb els acords aconseguits durant la reunió amb la Conselleria d'Educació que s'oferí per mediar en el conflicte laboral i educatiu. Tot i que s'hagin fet els primers passos cap a l'aprovació d'un conveni autonòmic d'escoles infantils, s'hagi d'elaborar una proposta de millora de les taules salarials i un nou decret de mínims, les treballadores exigeixen fets. Sandra Serres, la portaveu de l'Estell.
10: La falta d'un calendari i de propostes concretes fa que el sector de 03, la xarxa 03, no aturi aquesta vaga tal com se'ns va demanar a la reunió de dilluns. Volen veure fets, no els hi basten les paraules i ja han dit pasta i volen sortir en el carrer i no aturaran.
0: Temps ara per la informació esportiva.
4: El Poblense i l'Atleti Balears no han pogut pujar a primera federació. Els blaugrana van perdre els penals contra l'Àguiles de Múrcia en un partit que va acabar 0-0 al temps reglamentari i amb empat a 1 al final de la pròrroga. I precisament a la pròrroga va caure l'Atleti Balears. Els blanquiblaus van guanyar 1-0 als 90 minuts, però el Jaén es va imposar el temps extra per 1-2. Luis Blanco és l'entrenador dels balearicos.
11: Hemos fallado, ellos también. Han conseguido empatar nuestro partido. Una acción que... Bueno, creo que se puede defender algo mejor y desde aquí pues está claro que estoy muy orgulloso de todo el equipo.
4: En bàsquet, el Clas Sant Antoni tampoc no ha pogut pujar a primera FEB. Va guanyar el Caja 87 per 15 punts, quan necessitava fer-ho per 20. Es va imposar per 71-56. En motociclisme, Izan Guevara ha estat 7è al Gran Premi d'Itàlia de Moto2. Joan Mir ha estat 12 a MotoGP. I avui el Palma Futsal necessita guanyar el Manzanares si vol forçar el darrer partit de la primera eliminatòria pel títol de Lliga.
0: I avui a la Cultura fem una volta per la Fira del Llibre de Palma.
12: Menjant-se una síndria,
1: Fins al pròxim diumenge, aquest esdeveniment que reuneix 16 llibreries i que durant aquests primers dies ha tingut molt bona afluència de públic, se fa a la plaça d'Espanya, una ubicació que els llibreters defensen. Marta Prunés és llibretera de Lila i els Fontes.
12: Que és molt més popular aquí, que la gent que ve d'Espaules, que la gent que passa els matins, entre setmana, està molt animat, i molt ben tots, que també és agradable poder veure els teus companys, poder veure les actuacions, és més agradable.
1: Són dies de signatures de llibres, concerts i també activitats durant els dematins per a les escoles i altres col·lectius. Els llibreters fan un descompte del 5% en tots els llibres i els lectors cercen històries que els acompanyin durant l'estiu. Laia Alegret és llibretera a Drac Màgic.
13: Un pot de tot, però això és la lectura de l'estiu, és la que compra ara la gent. Hi ha gent que ho té molt clar, hi ha gent que se deixa aconsellar, això va a gustos. A nosaltres ens agrada molt treure els llibres en el carrer i anar a cercar a les lectores, perquè sempre la relació és diferent que dins de la llibreria, i és guapo i és important per nosaltres.
1: És la 44a edició de la Fira, que per avui rebaixa ha programat la presentació dels Subterranis de Jack Kerouac, traduïda al català per Joan Antoni Serrato, i Els grans cementiris sota la lluna de George Bernanos. Hi haurà una conversa entre Mateu Morro i Eduard Mollà, que moderarà Tomeu Canyelles. Em provocava amb la mirada, quan
14: parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Ràdio 5, Tot Notícies, Illes Balears.
0: Coneguem ara les previsions informatives del dia.
6: Avui hi ha la primera reunió de la Mesa de la Lluita contra l'Intrusisme. També presenta la campanya de control del xàrter nàutic il·legal. Coneixeran les novetats sobre la llei de regulació de l'afluència de vehicles a Mallorca. I Benamics presenta la manifestació de l'orgull.
0: I quan falta un minut per les 9 del dematí, volem acabar amb una bona notícia, i és que el bar que envia el Felip de Palma ha rebut el premi al millor bar clàssic de les Balears. L'emblemàtic local, ubicat a la zona del Conservatori, manté l'oferta de cuina mallorquina amb pambolis, variats, frits, des que la família Felip va obrir la persiana als anys 90. Aquest cap de setmana han anat a Madrid a recollir el guardó atorgat per la revista Tapes. Així ho deixam per ara, la informació local torna aquí a Ràdio Nacional d'Espanya a les 10 en punt.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30. El Consell de Mallorca convoca un ple extraordinari divendres que ve per aprovar una proposició de llei per regular l'entrada de vehicles a l'illa durant els mesos d'estiu. Per ara no hi ha decidit ni quotes de vehicles ni taxes. La intenció del Consell és que la norma entri en vigor l'estiu que ve, però l'oposició ho dubta perquè ha de ser el Parlament el qui aprovi la llei. Davant la previsible oposició de Vox al projecte, el president del Consell, Llorenç Galmés, reclama responsabilitat a l'oposició.
2: Si no, és un clam unànim de tots els mallorquins i de totes les mallorquines. Crec que a dia d'avui no hi ha d'altra opció que aprovar una regulació d'entrada de vehicles a Mallorca.
1: Avui és dilluns, 1 de juny. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassam altres titulars amb Xavi Ara. Es posposa la vaga de 0 a 3.
3: Per un suposat defecte de forma, els sindicats carreguen contra la Conselleria de Treball perquè els ho va notificar divendres a les 2 de l'hora baixa, sense marge d'esmena. Demà a cap vespre, una assemblea extraordinària decidirà una nova data.
1: Mallorca lidera les pernoctacions hoteleres a l'abril.
3: A més de 3,4 milions, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'ocupació hotelera s'ha situat al 66%.
1: I en els esports?
3: El Poblense i l'Atlètic Balears no han pogut pujar a Primera Federació. El Blaugrana varen perdre la pròrroga contra el Gian, mentre que l'empat dels Poblers contra l'Àguiles va obligar a decidir el xoc en una dramàtica tanda de penals. El futbolista del Poblense, Toni Penyafort, que va ser traslladat a l'Hospital d'Inca per una potada al cap, segueix en observació amb una fractura de pòmul.
1: Temps ara per conèixer la previsió meteorològica per les properes hores. Agència Balear de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
4: Avui i demà a les Illes Balears, temps estable, avui amb pocs canvis a les temperatures. Arribarem a màximes de 29 graus a Palma, 28 a Mahó i a Eivissa, 26 a Formentera. Demà dimarts les temperatures pujaran i se preveuen màximes de 30 graus a Palma i a Eivissa, 29 a Mahó, 27 a Formentera. Això sí, a partir de dimecres les temperatures aniran baixant i la calor s'anirà debilitant. És una informació d'AEMET.
1: Temps ara per fer un repàs complet a tota l'actualitat esportiva, com cada dilluns. Xisco Díaz, bon dia.
5: Bon dia, idò, sí, parlarem del Poblense i de l'Atlètic Balears, que no ha pogut aconseguir aquest ascens, també, entre altres, de la pròxima temporada per al Palmer Bàsquet.

0: 1:33 minuts, començar amb una nova edició de Punt de Penal per parlar... Començar a parlar de l'Atlètic Balears i del Poblense, que no han tingut un bon cap de setmana. Tots dos partien amb moltes i serioses opcions d'aconseguir l'ansiada sense la Primera Federació. En el cas del Poblense, recorden que és un equip que acabava de pujar en guany precisament en aquesta categoria, la Segona Federació, i tenia aquest premi d'haver arribat a la lluita pels play-offs i d'haver arribat a la final. En el cas de l'Atlètic Balears, l'objectiu sí que era obligat, el d'aconseguir pujar de categoria. Anem a començar primer parlant precisament de l'Atlètic Balears, que és l'equip que va jugar ahir vespre. L'Atlètic Balears, que se'n va anar en el partit de tornada disputat a l'Estadi Balear amb el 2-1 en contra a Jaén, i ahir estava fent bé les coses. De fet, va acabar amb 1-0 el partit, per tant, se'n va anar a la pròrroga, se va avançar l'Atlètic Balears mitjançant Jaume Tobán molt prest en el minut 11 i va tenir diverses ocasions per haver ampliat el marcador, però no ho va aconseguir, i en canvi els andalusos varen donar-li la volta al marcador, com dèiem, en el temps extra, en gols de Siverio en el 99 i de Carrillo en el 105, que acabava de posar les coses molt més complicades encara per als de Luis Blanco, un entrenador, el del conjunt blanquiblau, que parlava amb un semblant evidentment consternat després del partit.
1: Era una lesión enorme. Estábamos convencidos de que podíamos lograr el ascenso. Nos ha dado. Hemos competido bien, hemos tenido una energía muy buena, hemos fallado, ellos también, hemos conseguido empatarnos el partido, una acción que creo que se puede defender algo mejor, y a partir de ahí ya la sensación es todo, nos ha dado.
0: Una greu errada que va significar, com dèiem, aquest empat i posterior victòria del conjunt andalús, que el Jaén, que recordem, ja ha jugat a la segona divisió A. I parlàvem de Luis Blanco perquè deia que havien fet una bona temporada i una bona eliminatòria, però li ha mancat aquesta contundència per acabar de tancar el resultat, a part d'aquestes errades que el van condemnar.
1: No, en el momento no he dicho nada, estamos tanto jodidos en el momento, a ver si nos podemos juntar mañana y hablarnos, pero hemos tenido la oportunidad porque es una situación muy compleja ahora, pero ya lo digo desde aquí. Lo mismo que le voy a decir a los jugadores es que me siento muy orgulloso de ellos, de que el año que hemos vivido ha sido muy bueno, pero nos ha faltado un poquito, nos ha faltado esa para poder conseguirlo. Lo ha conseguido otro rival que también ha hecho las cosas muy bien.
0: I l'altre equip que se jugava també l'ascens, com dèiem, era el Poblense. Recordin que tornava del partit contra l'Àguiles a l'anada a Múrcia amb un empat a 0. Per tant, qualsevol empat el valia per la pròrroga, com després va succeir, però no comptava amb aquest avantatge de poder passar directament o d'aconseguir l'ascens en cas que la pròrroga també acabés amb empat, perquè s'enfrontava amb un altre tercer classificat, l'Àguiles de Múrcia. Com dèiem, un partit en el qual que va estar marcat per l'acció amb Toni Penyafort, que en el minut 20 va rebre literalment una cosa a la cara per part d'un jugador rival, el va deixar inconscient i va ser evacuat al centre hospitalari, a l'Hospital d'Inca, on ara mateix segueix, en principi, fora de perill, amb una fractura en el pòmul, això sí, i se li han fet diverses proves que han destacat, com dèiem a principi, lesions greus, però haurà de continuar en observació, de moment, el jugador del Poblense. Un Poblense que va jugar amb una part i mitja, amb un home més, per l'expulsió del jugador rival després d'aquesta acció, però no va ser capaç d'avançar-se en el marcador. És més, Yacer, en el minut 101, va avançar el conjunt, en aquest cas, murcià, amb un gol de falta, i Fullana va empatar de penal en el 111. A la tanda decisiva va fallar Diego Martínez i l'Aguilas es va imposar per 4-5. Escoltam Óscar Troyer.
2: Yo creo que todo el ambiente y todo lo que ha generado el partido, pues no nos ha ayudado, ¿no? En el fútbol a veces hay que tomar decisiones y hoy todas eran equivocadas. Entonces, bueno, hemos sobrevivido hasta el final. Yo creo que el parón, la expulsión, donde ellos pues dieron un pasito atrás, pues oye, no estuvimos a gusto en ningún momento. Entonces nos metimos en las opciones de los penaltis y bueno, al final pues desgraciadamente pues nos tocó perder. Es un día duro, pero mañana saldrá el sol.
0: Efectivament, ha sortit també, a més, el sol en un partit, el del Poblense, que va estar marcat, com dèiem, per aquesta acció cap a Toni Penyafort. De fet, el partit va estar interromput durant 45-50 minuts i això, evidentment, també es nota tant pel Poblense com pel conjunt de l'Àguiles de Múrcia, que deia Troya que s'havia adaptat millor les circumstàncies.
2: Y una circunstancia del partido un poco rara, un parón de 40 minutos, o sea, los 20 minutos de partido son unas circunstancias un poquito raras, que ellos se han adaptado muchísimo mejor que nosotros a esas circunstancias y el partido ha sido muy lento continuamente, con muchas pérdidas de tiempo.
0: Avui és el dia després d'aquests dos equips, del Poblense i l'Atlètic Balears, que, com dèiem, no van poder aconseguir aquesta ascensa a la primera federació, amb tot el que això suposa, però, com dèiem, també tal vegada faig més mal encara en el cas de l'Atlètic Balears, perquè és un equip que estava obligat des del principi de temporada a pujar de categoria, a pujar a la primera federació. Anem a copsar com estan els ànims precisament a la via de cintura. Ens pot atendre el director esportiu de l'Atlètic Balears, parlar amb en Marc Julià. Molt bon dia.
3: Bon dia, com va?
0: Bé, bon dia, evidentment, per dir qualque cosa de com està impedint sí. Aquesta derrota i també in extremis, a la pròrroga, després d'un bon partit, no se va poder, l'equip no va poder fer el segon. Bé, com esteu duent?
3: Bueno, imagino que trist, com tots els balèricos, la veritat que va ser una nit que pareixia que tenia bona pinta, així com va començar i com estem aguantant tres partits, però bueno, el futbol, molt de pics mos agrada per aquest tipus de coses, és molt capritxós, i en el final pues, una errada nostra però va fer que no podem ascendir, però bueno, una temporada que és insuficient, perquè la DEA ha de pujar de categoria sempre, però crec que ha estat un any que hem tornat a connectar amb l'afició, hem fet dues molt bones rondes de Copa, i mira, de dins de lo dolent, pues, per lo menos hem fet una temporada digna, insuficient, com dic, però no, una bona temporada.
0: Jo crec, Marc, a més, que potser s'ha fet una passa més respecte de l'any passat. L'any passat l'Atlètic Balears va quedar eliminat a les semifinals contra el Terol i enguany pareixia que arribava fins i tot en un millor moment de forma, perquè ja no me'n record quan havia estat la darrera derrota en temporada regular, però no sé si potser el cansament, els nervis, potser de la responsabilitat, que és el que potser va poder pesar, sobretot a la pròrroga.
3: Mira, nosaltres pensam que el partit estigui controlat. És a dir, pues, en el final, els partits de play-off sempre són molt igualats, són molt tensos, se juga a la vida, a la gent, i realment aquestes eliminatòries solen ser qui menys s'equivoqui. Nosaltres anàvem o vam equivocar fent un penalt en el darrer segon, que si no l'haguéssim fet pues, amb su 0 d'on va ahir, pues, estaríem en els 90 minuts, estaríem ascendits, i després, pues, a la pròrroga, pues, vam tenir un despiste ja pobret d'esporter, que ens havia salvat molt de pics, però bueno, aquest pic pues, va cometre una errada que ens va costar l'eliminatòria. Aquestes eliminatòries, com sempre dic, són sempre el que menys s'equivoqui. Per l'altre, jo crec que el partit més o menys estigui controlat, ells estiguin cansats, feia calor, l'afició estigui en nosaltres. Tot indicava que si haguéssim aguantat un poc més, pues, ens haguéssim dut 700. Però no ha pogut ser.
0: En qualsevol cas, Marc, comentaves no? que la temporada ha estat bona o molt bona però insuficient perquè no s'ha aconseguit l'ascens. Evidentment, ara són dies ara aquests un poc per reflexionar, però m'imagino que la direcció esportiva, el club, ja en breu se posarà també a planificar un poquet la pròxima temporada. Supòs que amb el mateix objectiu.
3: Bueno, nosaltres des de febrer a març ja vam començar a fer feina de cara a la següent temporada en dues vies, segona federació, primera federació, i estimosament pues, tornarem a estar a segona federació. Com bé diu, són aquestes setmanes de reflexió, de luto, com jo dic. Després parlarem amb el president quina idea té i què és el que vol fer i començarem a fer feina efectiva, no?, en aquesta planificació de la plantilla. En el final, el Baleares, el seu objectiu sempre serà pujar, perquè és on ha d'estar.
0: En qualsevol cas, Marc, hi haurà molt de canvis, o almenys hi haurà un parell de jugadors que han fet una temporada suficientment cridanera com per convidar a pensar que tindran ofertes d'altres equips.
3: Sí, evidentment, pues, són futbolistes que han fet una gran campanya, que segurament tindran el lotes, com jo dic, però bueno, està per veure si el president considera que han de fer una reconstrucció o si han d'intentar pues, continuar amb el bloc que tenim i intentar, diguem, renovar o subjectar en els perfils més bons que tenim. Això ho diràs tens, ho dirà el mercat també, però bueno, sí, com tu bé dius, doncs hi ha jugadors que tenen molt de mercat i que no seria fàcil retenir-los.
0: L'entrenador Luis Blanco seguirà l'any que ve.
3: Nosaltres hem de parlar amb ell igual que hem de parlar amb tots els jugadors. A dia d'ara, de 5 jugadors tenen contracte l'any que ve a la segona federació, i pues, hem de parlar amb tots els jugadors i amb tot el cos tècnic i veurem. Però primer, expressivament, quina idea té per l'any que ve, quina és la seva idea respecte a lo que és la temporada que ve i què fer, i ja parlarem amb tots i veurem cap a quin camí podem agafar. I bueno, tornar-la a intentar, perquè nosaltres Valera sempre és així, no, ja ho diu el seu himne, estar el més d'alt possible.
0: És a dir, que el president encara no ha decidit si vol seguir amb en Luis Blanco o encara s'ha de pensar.
3: Bueno, hem de parlar amb totes les parts. Nosaltres sabem que en Luis pues, també serà, com tu bé has dit, amb els jugadors, serà un entrenador que tindrà ofertes, perquè crec que ha fet dos grans anys, tindrà propostes. De pensar que ell no és d'aquí, no és de Mallorca, de Barcelona, a lo millor, pues, no sé, poden passar moltes coses, que vulgui estar més a prop de la família o que vulgui pues, aspirar a una superior categoria. S'ha de veure. S'ha de veure el president en quina idea té, si vol fer un poc de borrón i cuenta nueva o si vol intentar pues, continuar construint sobre el que hem construït ja.
0: I doncs tenim pendents a Marc Julià, director esportiu de l'Atlètic Balears. Gràcies per haver atès la telefonada de Ràdio Nacional i molts d'ànims ja per la pròxima temporada.
3: Moltes gràcies i bueno, demanar perdó a l'afició i que s'animin, perquè la bola del futbol és que ràpid pues, te donen altres oportunitats, altres il·lusions, nous fitxatges, renovacions, noves camisetes, abonats i pues, mira, a tornar-la a intentar.
0: Una i 44 minuts, seguim parlant de futbol i seguim

0: Es troba, com dèiem, el porter eivissenc del Mallorca. Mentrestant, i de molt pendents del futur de molts de futbolistes, el que pareix que és més clar que se n'anirà és, òbviament, Vedat Muriqi, el màxim realitzador del Mallorca, segon en la classificació de golejadors de la Lliga, amb 23 gols, només superat pels 25 de Kylian Mbappé, futbolista del Madrid. I tenen que aparèixer més evident a les darreres hores, perquè dissabte la seva dona va publicar un missatge a les xarxes en el qual destacava que estaven viatjant cap a Turquia. Recorden que hi ha un equip que ja està molt interessant en la contractació de jugador kosovar, que és el Fenerbahçe. Per tant, pareix que se podria decidir els pròxims dies definitivament la sortida de Vedat Muriqi. Un altre dels que té també cartell per abandonar el club és Jan Virgili. Es parlava d'alguns rumors que situarien el jugador català en el Betis, altres que el Barça fins i tot voldria repescar-lo per vendre-ho, intentar fer negoci. Bé, veurem, perquè aquests dies són complicats abans de tancar tota la informació de forma oficial. I també vos contem que avui comença a Palma la concentració de la selecció espanyola amb quatre mallorquines, Cata Coy, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales, que ja són a Mallorca per començar a preparar els dos darrers partits de classificació per al Mundial del Brasil. Recorden que la selecció és segona del seu grup, a 3 punts d'Anglaterra, equip contra el qual jugarà divendres a les 9 del vespre, són moix. Les de Sonia Bermúdez necessiten guanyar per 2 gols les britàniques per salvar el Gora Velas en contra i superar-les a la classificació per situar-se primeres. A Anglaterra, recorden que va derrotar Espanya per 1-0 al partit d'anada, i només la primera selecció classificada de cada grup obtindrà el bitllet directe per al Mundial. L'equip nacional està concentrat a Mallorca fins diumenge, quan partirà cap a Islàndia per disputar contra aquella selecció el darrer partit de la fase de grups. Des de la Federació Espanyola s'ha animat el públic a omplir el màxim possible Son Moix per la importància del partit aquest divendres, i ho feia, ja ho contàvem, amb un vídeo promocional protagonitzat per l'exfutbolista mallorquina Virginia Torrecilla.
1: Todos los partidos se juegan igual, con el corazón. Y hay equipos que nunca dejan de creer. Ahora hay uno que vuelve a soñar en grande. Y lo hace aquí, en casa.
0: La darrera vegada que la selecció espanyola femenina va venir a Palma va ser el 29 de novembre del 2017. També va ser en un partit de classificació pel Mundial, i en aquella ocasió Espanya va guanyar 4-0 a Àustria. Ho va fer amb dues mallorquines a l'11 titular, Patricia Guijarro i precisament Virginia Torrecilla, que acaben d'escoltar. A més, totes dues varen marcar dins aquesta victòria per 4-0. Seguim parlant de bàsquet, perquè un cop acabada la temporada, la primera FEB, és moment per començar a planificar el pròxim curs, almenys de fer-ho ja de manera completament dedicada en el 100%, i un dels equips que té molt de deures és el Palma Bàsquet, que va aconseguir, com saben, a la darrera jornada una agònica permanència, tot i caure clarament a casa contra el Fiwi, que també, afortunadament, com el Palma, es va salvar. Ens escolta ja el president del Palma Bàsquet, Vicenç Palma. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, com estan?
0: Molt bé. Deia que molt de deures a fer per intentar evitar un altre any, almenys, Vicenç, taquicàrdic, no?, amb molts de més altibaixos durant el que ha estat aquesta temporada.
2: Sense cap dubte. Jo crec que ha estat un any molt difícil de gestionar a nivell esportiu, evidentment també a nivell emocional per tots, perquè quan una estructura esportiva és com no funcionen, pues te notes que realment tot et afecta, no? De comunicació, de com ho intentem arreglar, pues tot costa més, no? Però la veritat és que, com vaig dir, vàrem intentar agafar diferents camins amb peatges molt complicats, i lo cert és que al final de tot el camí vàrem trobar l'objectiu que volíem tot, no? Que el grau d'exigència que ens vàrem marcar a principi de temporada era salvar la categoria, i ho vàrem aconseguir. Tal vegada no amb la tranquil·litat que volíem, però sí que l'objectiu final se va complir.
0: Fa uns dies va fer aquesta roda de premsa habitual de valoració del final de la campanya, i el director esportiu Juan Encerra admetia que el club s'havia equivocat en la confecció de la plantilla. Tu ara parlaves també de que probablement algunes coses s'haurien d'haver fet d'altra manera.
2: Sí, jo crec que hem de ser sempre coherents i sincers a l'hora de transmetre tant a mitjans com als nostres socis i als sponsors el que passa, no? Jo crec que al final passes d'una categoria, hem de recordar sempre que nosaltres venim de fa 4 anys de categoria, hem anat pujant d'una forma bastant ràpida i exponencial el projecte. Sabíem perfectament que la primera FEB era una categoria tremendament complicada, però crec sincerament que me'l va costar de termos moltíssim, no? Al final, quan tu el mes d'agost, el mes de juliol, que és quan planifiques i crees estrategia la plantilla, t'equivoques, estàs molt penalitzat, perquè després en moments de debilitat

0: a moments que realment tu has de portar una cosa diferent, doncs és un mercat ja molt inflexionat, jugadors, els bons jugadors costa més que vagin equips doncs, que no funcionen bé, etc etc, i tot se te complica moltíssim. Per tant, l'objectiu ja d'enguany és aprendre una, en quant a estratègia de plantilla, des de ja intentaré fer d'una forma bastant més coherent, i a partir de pues, juliol, agost, que és quan realment se comencen a confeccionar les plantilles de veres, pues, acertar molt més, no? I a partir d'aquí crear un projecte un poc més estable, quan també i ja mos va passar a segona FEP, però hi ha un any que canvies 3 vegades d'entrenador, és complicat dotar d'una certa estabilitat en el projecte, però al cap i a la fi, el que deia, no? Me sento afortunat. Després de totes les coses que ens han passat, salvar la categoria, crec que ens hem de sentir pues, afortunats i molt orgullosos.
1: Bé, i després d'aquest anàlisi que feies, Vicenç, també hem de destacar, per intentar, m'imagino, fer una passeta més endavant i que almenys quant a la planificació esportiva sigui un poc més bona de fer, heu tancat l'entrada d'un nou inversor, en aquest cas nord-americà, el Sage Sports Group. Mirant un poc la seva pàgina web, ells mateixos se presenten com un grup que se dedica a construir inversions d'alt potencial en clubs de bàsquet i futbol de divisions internacionals menors. Què suposarà l'entrada del Sage Sports Group en el Palmer Bàsquet?
0: Vàries coses. Jo crec que una, precisament el que és l'àrea esportiva, de qualque manera, tot allò d'una estructura i d'una professionalització que fins a dia d'avui pues, amb els recursos que teníem no disposaven d'ella, tant en Colin com en Paul pues, són persones de bàsquet. En Colin, de fet, té 8 anys d'experiència en el Sacramento Kings, gent que té un pool de jugadors molt important, coneix molt el mercat, i després també hi ha algo que els temes esportius se mos escapa una mica, que és innovació. Ells apliquen una metodologia de dades on van desenvolupar un programa molt important, que de fet van posar en marxa diferents clubs, en tema de dades de jugadors, d'IQs, que diuen ells. I bueno, la veritat és que des del primer moment, quan van començar ja fa un temps a parlar amb ells, ens van demostrar que era gent de bàsquet. Una, i perquè no és el típic grup o fons d'inversió que ve aquí i
1: només
0: ha posat el dos i ja està, correcte, no? Ells venen aquí a portar qualque cosa, des del primer moment no te li van transmetre el que era l'ADN i la cultura del projecte, van entendre perfectament 5 de 5 que sí de Mallorca, i crec que jo això és el que em va enamorar d'ells, no? De dir, escolta, no és només que venguin a ajudar, sinó que entenen perfectament quines són les nostres arrels, i no venen aquí a imposar res, sinó a intentar pues, sumar per intentar que aquest projecte pues, segueixi donant passes cap endavant, no? I crec que al final és el que volem tots. I la primera fe, pues, evidentment, és una categoria, pues, com hem dit abans, molt complicada. Si volem fer coses diferents o tenir resultats diferents, de fer coses diferents. I això és el que venen a fer a Sage Sports Group.
1: No sé si aquesta entrada ve acompanyada també d'una inversió concreta o, sobretot, el tema de contactes per incorporar, per exemple, jugadors universitaris, que tal volta pugui ser un dels aspectes que pugui ser més destacats.
0: Bueno, la veritat és que hi ha una certa ambigüedat quan s'incorpora qualcú a nivell com a soci estratègic, sempre hi ha uns compromisos econòmics que evidentment també s'han de complir, però a part d'això venen també a fer desenvolupar tasques d'esportives, no? Però sí, ells en concret també apostaran amb un compromís econòmic per fer pujar el pressupost de l'equip ja en aquesta mateixa temporada, i el nostre pla, perquè jo som un poc de plans a llarg pla, m'agrada molt pensar en el llarg pla, és un pla de 3 anys per intentar pues, fer uns increments orgànics de pressupost i veure de quina manera podem competir una categoria que de cada vegada és més complicada, és més dura, i que nosaltres, si volem optar a alguna cosa més, evidentment pues, necessitem l'ajuda de tot. No només és un tema d'assaig, sinó que també els sponsors donin una passa endavant, l'àrea social, nosaltres intentarem construir un equip perquè els aficionats se sentin orgullosos d'ell, i a partir d'aquí pues, bueno, crear un projecte ambiciós i amb il·lusió, que és el que nosaltres volem.
1: En principi, Vicenç, no hi ha d'haver, almenys de moment, grans canvis quant a l'organigrama del club. Una altra cosa serà ja la figura del nou entrenador, que no sé si teniu qualque perfil o qualque contacte ja ha iniciat.
0: Hi ha contactes, però el cert és que no tenim res encara signat ni apalabrat ni res. Nosaltres ara estem tranquils en el sentit que el primer moment havíem d'estabilitzar l'estructura, i evidentment després hi haurà contactes amb entrenadors i pues, evidentment també hi haurà contactes amb jugadors. Per això ara ja més o menys estem fent feina colze a colze amb ells, anant bastant alineats en la filosofia que volem. Actualment, pues, evidentment, també en Joan Feliu, el capità, tenia un any més de contracte. pues estem intentant, si podem, pues, tancar altres jugadors, pues, com pugui ser Àngel, no? Que és un jugador d'aquí de la terra que és molt estimat aquí i crec que és un jugador que pot donar una passa endavant, veurem si ho poden aconseguir i a partir d'aquí pues, créixer, no? Crear una estructura i una metodologia esportiva que pugui ser ambiciosa de cara al futur.
1: I de Vicenç Palmer, president del Palmer Bàsquet, anem a veure com es desenvolupa tot l'estiu, que encara queda moltíssim de temps per planificar, i que vagi molt bé la pròxima temporada, que no sigui tan com dèiem abans, taquicàrdica per la permanència.
0: Per favor, ho agrairia molt, la veritat és que sí.
1: Gràcies, Vicenç. Una ferrada.
0: Gràcies, una ferrada. Adéu.
1: Hem de recordar que la pròxima temporada a la primera FEB hi tornarà a haver tres equips balears, els mateixos, perquè l'Estia Menorca no va poder aconseguir l'ascens a la Lliga ACB, tot i que, òbviament, el fet de classificar-se per als play-offs per primera vegada ja era tot un èxit, i se va mantenir la categoria tant el Palmer Bàsquet com el FIBWI Palma. El que no ha pogut aconseguir jugar la pròxima temporada en aquesta categoria de plata del bàsquet espanyol ha estat el Clas Sant Antoni, que novament s'ha quedat a les portes en la final per l'ascens. Havia de remuntar de 9 punts de diferència al conjunt andalús del Caja 87, i de fet ahir en alguns moments ho va aconseguir, perquè Sabana va arribar a tenir una diferència de 21 punts. Com dèiem, havia de remuntar de nou, però al final el conjunt visitant va retallar les distàncies fins a perdre per, entre cometes, només 15 punts. El Clas Sant Antoni es va imposar per 71 a 56, una victòria molt amarga perquè, com dèiem, no va venir acompanyada del premi del tan ansiat ascens a la primera federació. Hem de parlar també de motociclisme, perquè aquest cap de setmana hem tingut una altra prova del Mundial, el Gran Premi d'Itàlia, que ha tingut una actuació no massa destacada pel que estem veient pel que fa als dos pilots balears, tot i que Ethan Guevara es manté com a segon del Mundial, el pilot mallorquí que va acabar setè en la categoria intermitja, com dèiem, i ara mateix es troba segon a la general del Mundial amb una puntuació de 95 punts. Té molt a prop Celestino Vietti, amb només dos punts, i el líder és Manuel González, que té 129 punts i mig. Per tant, més de 30 punts de distància de moment entre el líder del Mundial i Ethan Guevara. A la categoria reina MotoGP les coses tampoc van anar massa bé per Joan Mir, que va acabar 12, sí que va puntuar, però no va poder estar entre els millors de la prova. I avui és un dia decisiu per al Palma Futsal, que necessita guanyar sí o sí el Manzanares en el segon partit de la primera eliminatòria, de l'eliminatòria dels quarts de final de la lluita pel títol a la Lliga de Futbol Sala. Recordem que va perdre per 1-2 divendres a casa contra el conjunt manxec, en un partit on va acusar la manca de punteries. Els visitants es van posar en 0-2, va aconseguir retallar distàncies, però no va ser capaç de poder aconseguir, almenys volien dir, l'empat. Per tant, avui, a partir de les 8 i quart, una prova de foc del Palma, que ha de guanyar sí o sí el Manzanares i forçar el tercer partit, si no vol dir adéu a la temporada, més aviat del que es tenia pensat. Escoltam l'entrenador Antonio Vadillo parlant d'aquesta prèvia del segon partit contra el Manzanares.
2: Por encima de eso está el nivel competitivo. Son partidos que, cuando hablamos de los famosos detalles, son este tipo de situaciones. De estar bien empacado, de ser compacto en la fase defensiva, a partir de intentar generar tu juego, tener acierto de cara a portería.
1: De moment, ara mateix, els equips semifinalistes serien el Pozo, el Manzanares, el Movistar Inter, el Barça, i ja s'ha jugat també, com dèiem, volien dir el Jaén Paris Interior, que ha guanyat el seu partit, per tant, s'aforçarà el tercer partit de l'eliminatòria. Som a punt d'arribar a les dues, tota l'actualitat al Radio Diari Migdia, a les 2:10.
3: Son las 2, la 1 en Canarias.
4: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros, pues hasta ahora, a la espera de que se levante el secreto de sumario, la investigación completa que desembocó en el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire, ese que precipitó. Recuerden que la Guardia Civil se personará en la sede socialista en busca de información sobre una presunta trama constituida en torno a Leire Díaz y Santos Cerdán para desactivar presumiblemente casos judiciales e investigaciones relacionadas con el Partido Socialista o el Gobierno. Desde el Ejecutivo y el Partido también, en consecuencia, a la espera de lo que haya en esos tomos de investigación, en si aportan o restan luz al asunto, mientras siguen insistiendo en que están tranquilos y en que el caso no es comparable, por ejemplo, con la Operación Kitchen, que se está juzgando también estos días en la Audiencia Nacional. Montse Mínguez hoy no hacía siquiera referencia a que se cumplen 8 años de la moción de censura que cambió el gobierno de Rajoy por el de Pedro Sánchez.
5: Y ustedes después me preguntarán cómo está la militancia, cómo está el partido. Bueno, pues el partido está viendo que hay en el entorno de ciertas investigaciones, intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Y que esto no viene de ahora, si es que esto viene ya desde el año 2023, donde hay algunos que todavía no lo han superado.
3: En la derecha, Feijóo ve movimiento entre los socios, les anima a buscar una solución, dice, en poco tiempo. Lo ha asegurado en una entrevista en la que ha girado un poco la tuerca hacia Junts y el PNV. Les dice que la moción sería meramente instrumental para convocar las elecciones. Dice que no quiere convocar Sánchez en Génova. Le ponía también palabras Borja Sémper hace unos minutos.
6: El Partido Popular, y este es el mensaje, está preparado para unas elecciones y está preparado para sacar a España de este desastre con un gobierno serio, limpio, estable y reformista.
3: Hemos escuchado también en los últimos minutos a Ignacio Garriga.
7: O hay que advertir a los españoles de que no se confíen ni por las encuestas que salen, ni por el tono afable y simpaticón del presidente del gobierno, porque si de él depende, estoy convencido que es capaz de alterar un resultado electoral para mantenerse un día más en el poder.
3: Y todo sin quitar, como decimos, ojo de los tribunales, no solo por ese levantamiento del secreto de sumario de la investigación del caso Leire, sino, por ejemplo, también en Extremadura, David Sánchez no va a ser juzgado por aceptación del nombramiento ilegal al haber prescrito ese presunto delito, si lo será por otros 2 delitos. En Madrid, la defensa de Begoña Gómez cuestiona que el juez Peinado actúe como si tuviera excesivamente prisa, lo hace en el recurso que ha interpuesto para que no tengan que ir a declarar el día 9 de junio. Y en Pamplona, en San Fernando de Henares, en el juicio de La Kitchen, el ex-DAU enmarca La Kitchen en un operativo de inteligencia para hallar el dinero de Bárcenas. Del exterior, en Colombia, el recuento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales coloca en primer lugar al candidato ultraderecha Abelardo de la Espriella, en segundo el izquierdista Iván Cepeda. Disputarán la segunda vuelta el 21 de junio.
8: Buenas tardes. Abelardo de la Espriella es ya el favorito para convertirse en nuevo presidente de Colombia tras su sorprendente victoria. Este polémico abogado ultraderechista que se hace llamar el Tigre y que prometió destripar a la izquierda se encamina hacia la segunda vuelta con la promesa de emplear la mano dura que sea necesaria para devolver, dice, la seguridad al país.
9: Merecemos una Colombia donde los buenos sean protegidos y los bandidos perseguidos, capturados o dados de baja.
8: Se va a tener que enfrentar en la segunda vuelta al candidato progresista Iván Cepeda, que partía como favorito y que anoche se negaba a reconocer los resultados del recuento rápido, porque al igual que el presidente del país, asegura que hay inconsistencias tanto en el censo como en la votación de algunas mesas. Los colombianos acaban de votar y ya empieza una nueva campaña 2 para que las urnas vuelvan dentro de 20 días.
3: Una crónica de nuestro enviado especial a Bogotá de Santiago Barnuevo. Atentos también al Líbano, tras las últimas amenazas en Netanyahu de que va a bombardear zonas de la capital de Beirut tras la ocupación este fin de semana del castillo de Beaufort en terreno libanés. Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra a petición de Francia una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí. Y mientras sigue el silencio en torno a un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos en medio de ataques cruzados de ambos en la zona. En este contexto de compás de espera, las bolsas están más o menos tranquilas, aunque sube el precio del petróleo en el parque madrileño. David Martínez, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Las bolsas estrenan en junio con movimientos contenidos sin quitar la vista de Irán, de esas negociaciones con Estados Unidos. El Brent hoy sube un 3%. Avances ligeros en la mayoría de los casos de las bolsas europeas, mientras que el IBEX 35 retrocede mínimamente. La gran tecnología relacionada con la inteligencia artificial ha impulsado durante la noche algunas bolsas asiáticas y de momento Wall Street también apunta a subidas moderadas con la vista puesta en Nvidia. Ha presentado un nuevo chip para ordenadores personales y la consecuencia es que suben sus acciones en el mercado de preapertura y bajan las de sus competidores como Intel o AMD.
3: Aymar, Rosa Perano, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Sandra. Empezando en Valencia, porque la Policía Nacional ha abierto expediente disciplinario al agente que este domingo empujó por la espalda a una docente que se concentraba ante la Conselleria de Educación en el marco de la huelga indefinida que mantienen los profesores de la comunidad desde hace 4 semanas. La mujer ha presentado una denuncia. Los partidos piden explicaciones al gobierno. Nacho Marimón, buenas tardes.
12: Buenas tardes, sí. La Policía Nacional ha abierto ese expediente después de que ocurriera esto. Este era el momento exacto del vídeo que se ha hecho viral en el que se ve al policía empujar desproporcionadamente a la mujer que estaba de espaldas y que cae con la cara contra el suelo. La víctima sufre contusiones en las costillas y la mandíbula. Le han tenido que poner puntos en la barbilla. Los sindicatos han criticado una carga policial que consideran desproporcionada. Marc Candela es el portavoz de este PP.
13: Lamentem ese comportamiento porque ha sido una carga innecesaria totalmente.
12: La víctima ha presentado una denuncia por los hechos. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha calificado de inaceptable la agresión y la consellera de Educación, Carmen Ortiz, ha condenado todo tipo de violencia.
11: También de lo educativo tenemos por delante 10 días de muchos nervios entre los 300.000 alumnos que desde hoy hasta el 11 de junio se van a examinar de las PAU, de las pruebas de acceso a la universidad. Casi todas las comunidades empiezan mañana, Cataluña y Castilla-La Mancha la semana que viene. Hoy de avanzadilla los 40.000 estudiantes de Madrid y Guadalajara. En menos de 2 horas, examen de Historia de la Filosofía. Esta mañana, Lengua Castellana y Literatura. En la Universidad Complutense está Elena Nieva. ¿Con qué sensaciones han salido los chavales? Elena, buenas tardes.
14: Buenas tardes, con muy buenas sensaciones. Algunos incluso nos dicen que mejor de lo esperado. Ya se han examinado todos los alumnos de las modalidades de arte, humanidades, ciencia y tecnología, de lengua castellana y literatura. Dos muy nerviosos por este primer examen en una PAU, donde se juegan su futuro profesional más inmediato. Ahora ya, mucho más tranquilos, liberados. Entre los temas que les ha caído, a los primeros, la regenta y los girasoles ciegos, y a los segundos, la generación del 14 y el novecentismo.
15: De parte de literatura ha entrado un texto de la regenta y he hecho un artículo de opinión, creo que era del Mundo.
16: La novela Hispanoamérica, que era, yo no me la había estudiado.
17: El concepto de sinonimia y relacionarlo con la palabra pilar.
18: Bueno, pues la verdad que me ha ido bastante bien, nos ha caído la generación del 14 y el novecentismo.
14: A las 4 de la tarde se van a examinar aquí en la Complutense más de 10.000 estudiantes de Historia de la Filosofía. Una hora bastante complicada, por cierto, por el calor. Y la Complutense ha previsto servicios médicos preventivos para paliar posibles golpes de calor.
11: Porque las temperaturas están por encima hoy de los 35 grados en Madrid. Aunque este ensayo general del verano va llegando a su fin, a partir de mañana entra en la península una masa de aire algo más fresco que va a relajar un poco los termómetros. Pero aún tenemos por delante horas de mucho sofoco. La hora Barrachina, buenas tardes.
3: Buenas tardes y paciencia, porque como están notando, el ambiente hoy es muy cálido aún. Se mantiene aviso amarillo por máximas de 39 grados a esta hora y hasta las 8 de la tarde en zonas de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Albacete y Madrid. Mañana descenso térmico en la mayor parte del territorio, salvo área mediterránea y Baleares, donde hará más calor. Y a partir del miércoles, Rubén del Campo de la EMET.
19: Seguirán siendo en general valores altos para la época del año en la mitad surpeninsular, valores más normales en el resto o incluso frescos para la época en extremo norte y puntos también del nordeste de la península.
3: Y donde hay más incertidumbres en el fin de semana. Lo previsible es que vuelvan a subir las temperaturas en casi toda la península. Así que por ahora, el recibimiento a León 14 será cálido, al menos en lo meteorológico.
11: Gracias. Y en los deportes estamos en las dos concentraciones de las selecciones de fútbol y el técnico de moda en la Liga, Íñigo Pérez, ya tiene nuevo destino. Daniel Ampuero, buenas tardes.
20: El destino es amarillo. Íñigo Pérez acaba de firmar por el Villarreal para las próximas 3 temporadas. Mañana a las 6:30 de la tarde será presentado como nuevo entrenador Groguet. Tercer día de concentración de la selección masculina en Madrid, preparando su debut en el Mundial el próximo día 15, el jueves, amistoso ante Irak en Riazor, a Coruña. Y el primer día de concentración de la femenina en Palma de Mallorca, las de Son Sonia Bermúdez preparan el partido de clasificación ante Inglaterra el próximo viernes en Tierras Baleares, que las puede poner en una situación inmejorable para clasificarse para el Mundial de 2027. Y dos clubes de primera división sufren ahora un vacío de poder que intentan solucionar. Por un lado, el Real Madrid, que el domingo va a tener sus primeras elecciones en 20 años. Ayer tuvo un acto el candidato Riquelme, hoy tiene otro acto el otro candidato, Florentino Pérez. Y en el Sevilla Fútbol Club buscan un nuevo propietario tras echarse atrás el fondo de inversión al que pertenece Sergio Ramos. El exfutbolista va a dar una rueda de prensa esta tarde para explicar las razones que le han llevado a no hacerse con las riendas del club.
3: Más y media, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
0: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
21: Bon dia, són les 2:10. El Consell de Mallorca convoca un ple extraordinari aquest pròxim divendres per aprovar una proposició de llei per regular l'entrada de vehicles a l'illa durant els mesos d'estiu. Per ara, no hi ha decidit ni quotes de vehicles ni taxes. La intenció del Consell és que la norma entri en vigor l'estiu que ve, però l'oposició dubta perquè ha de ser el Parlament el que aprovi la norma definitiva. Davant la previsible oposició de Vox al projecte, el president del Consell, Llorenç Galmés, reclama responsabilitat a l'oposició. Tot donant parlar, en aquest dilluns 1 de juny, José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant més titulars amb Margalida Blanquer. Mallorca lidera les pernoctacions hoteleres a l'abril.
22: Amb més de 3,4 milions, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'ocupació hotelera s'ha situat al 66%.
21: Es posposa la vaga de 0 a 3.
22: Per un suposat defecte de forma, el sindicat carrega en contra la Conselleria de Treball perquè els ho va notificar divendres a les 2:00 PM sense marge d'esmena. Demà hora baixa, una assemblea extraordinària decidirà una nova data.
21: I en els esports?
22: El Poblense i l'Atlètic Balears no han pogut pujar a Primera Federació. Els blaugrana varen perdre la pròrroga contra el Jaén, mentre que l'empat dels pobles contra l'Àguiles va obligar a decidir el xoc en una dramàtica tanda de penals. El futbolista del Poblense, Toni Penyafort, que va ser traslladat a l'Hospital d'Inca per una potada al cap, segueix en observació amb una fractura al pòmul.
21: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
23: Avui i demà a les Illes Balears, temps estable, avui amb pocs canvis a les temperatures. Arribarem a màximes de 29 graus a Palma, 28 a Mahó i a Eivissa, 26 a Formentera. Demà dimarts les temperatures pujaran i se preveuen màximes de 30 graus a Palma i a Eivissa, 29 a Mahó, 27 a Formentera. Això sí, a partir de dimecres les temperatures aniran baixant i la calor s'anirà debilitant. És una informació d'AEMET.
21: Ho deia en portada, el Consell de Mallorca aprovarà previsiblement aquest divendres en un ple extraordinari una proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. En el millor dels casos, la limitació entraria en vigor l'estiu de l'any que ve, ja que haurà de ser el Parlament el que aprovi la norma definitiva. No es coneix encara el sostre de vehicles ni la quantia de les taxes que es determinaran a posteriori mitjançant estudis de càrrega anuals o plurianuals. Amador Bausà, bon dia.
24: Bon dia. La proposta del Consell sí que estableix que seran les nobiliàries les encarregades de la gestió de les autoritzacions i el cobrament de taxes. El president de l'Institució Insular diu que la norma neix amb el consens de la majoria de sectors implicats i grups polítics, però no té garantit encara el suport del seu soci de govern, Vox. Llorenç Galmés demana responsabilitat a la resta de formacions.
25: Que vull demanar a tots els partits polítics que encara no han definit el seu vot és que pensin que aquesta és una qüestió d'estat. No és una qüestió d'un equip de govern, d'un partit polític, sinó que és un clam unànim de tots els mallorquins i de totes les mallorquines. Crec que a dia d'avui no hi ha d'altra opció que aprovar una regulació d'entrada de vehicles a Mallorca. I si no estan d'acord, insisteixo, hauran de donar explicacions a tots els ciutadans de Mallorca.
24: Els residents i els treballadors de temporada en quedaran exempts. Fernando Rubio, conseller insular de Mobilitat.
26: Pero sí que nos ha parecido importante introducir esta excepción, pues porque son muchas las personas que vienen a trabajar a nuestra isla, sector servicios, construcción, bueno, y otros sectores que yo creo que tenemos que darles facilidades y que no podemos entorpecer, ¿no? Esa labor, ese trabajo que al final es beneficioso para nuestra sociedad y para nuestra economía.
24: Es contempla que les sancions siguin d'entre 300 i 30.000 euros. L'APB instal·larà càmeres als ports pel recompte i la identificació dels vehicles que entrin a l'illa.
21: Les esquerres diuen que el PP arriba tard i els populars esperen en tenir el seu suport per aprovar la llei al Parlament aquesta legislatura perquè no confien en tenir el de Vox.
22: Més per Mallorca, fa 2 anys va presentar al Parlament una proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles i el PP va votar en contra perquè volia que la normativa la tramitassin al Consell després de tenir els estudis de càrrec Nàrrega, explica el portaveu Lluís Apesteguia.
1: Que el Partit Popular fa tard, fa tremendament tard. Fa 2 anys que estudien, que elaboren estudis, que després quan els atenen no serveixen, que han de tornar a estudiar-los, i han deixat passar 2 anys.
22: El portaveu del PSPSOE acusa Proens d'incomplir la mesura anunciada pel govern de limitar l'entrada de vehicles aquest mateix estiu. Iago Negueruela.
2: Crec que arriben tard, no volia fer aquesta norma abans d'aquest estiu i, per tant, el senyor Galmés en aquesta legislatura no es veurà la limitació de cotxes. Per tant, per el PP fa una mesura que no volem posar en pràctica.
22: Vot sempre s'ha manifestat en contra de qualsevol tipus de limitació, reitera la portaveu Manuela Cañadas.
4: Des del Parlament sempre nos hemos opuesto a la limitación de vehículos, pues porque consideramos que es anticonstitucional. Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades de España.
22: El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, ha retret a les esquerres que no aprovessin la limitació durant el seu mandat i confia en que els hi donin suport al Parlament.
5: Tot això el mateix dia ha entrat en vigor la restricció d'accés a vehicles a Eivissa. Ignasi Gras.
6: Aquest dilluns han arribat a primera hora a Eivissa 191 cotxes a bord del ferri, una tònica que s'anirà repetint durant tots els mesos d'estiu i fins que acabi la temporada, tot i que aquest any, per segon consecutiu, torna a entrar en vigor la limitació d'arribada de vehicles a l'illa. La normativa estableix una quota diària de 18.000 vehicles, 4.000 particulars i 16.000 d'empreses de lloguer de cotxes. La voluntat d'aquesta normativa impulsada pel Consell Insular és reduir la saturació de les carreteres eivissenques i millorar-ne la circulació. Mariano Juan és el vicepresident del Consell.
7: Durant la temporada estival, duem anys ja amb increments de 2 dígits, inclús durant la temporada estival, en especial això es va començar a accelerar des de la pandèmia, però la dinàmica ja venia d'abans, i fruit del primer cupo es produeixen les primeres baixades interanuals l'any passat. 32.000 vehicles menys que es van concentrar durant l'estiu.
6: Des de la patronal de lloguer Valeval denuncien que se'ls ha reduït la quota en 2.000 vehicles i encara no coneixen la quota definitiva. Cristóbal Herrera és el seu president.
9: Nosotros hemos pedido un periodo transitorio, nosotros hemos pedido la suspensión, nos han dicho que no, por tanto tendremos que trabajar cumpliendo el cupo de la mejor manera que podamos. Que vuelvo a decir que a lo mejor resulta que hay alguien que tiene 5 o 10 coches más de la cuenta, pero no se nos puede responsabilizar a nosotros. Eso será responsabilidad de la administración por no haberlo hecho a tiempo.
6: Una opinió diferent a la de les petites empreses de lloguer de cotxe. Ells veuen amb bons ulls la regulació del mercat per fer front a les grans multinacionals de lloguer. Valentín Romero, president de AEBAP a Eivissa.
27: Pues estem a favor de que es reguli el sector, perquè fins ara no estava regulat i les grans empreses portaven els cotxes que els hi dava la gana, i aquí ha hagut tot un gran part del problema.
6: La limitació estarà vigent fins al 30 de setembre.
5: I a Formentera, l'illa pionera, pel que fa a la regulació d'entrada de vehicles, avui també entra en vigor una nova campanya. En aquest cas, el Consell ha decidit mantenir les xifres de l'any passat. Xavi, ara, bon dia.
28: Bon dia. La quota màxima seguirà sent de 10.287 vehicles. La regulació de vehicles va entrar en vigor el 2019 i des del Consell asseguren que els resultats, especialment el mes d'agost, ja són ben visibles. L'equip de govern per ara s'estima més estabilitzar les quotes. Verònica Castelló és la vicepresidenta del Consell.
29: Ja no tenim aquella saturació que teníem en el 2015 o 2017, per exemple, abans d'aplicar la regulació. Per tant, la regulació està donant els seus fruits.
5: I a Menorca avui entra en funcionament el bus que connecta Ciutadella amb Macarella. Aquest servei suposa la prohibició de l'accés dels vehicles particulars a l'aparcament d'aquesta platja, una restricció que s'aplica tots els estius des de 2018 per contenir la massificació de la cala.
24: I és que Macarella és una de les platges més famoses de Menorca i són molts els turistes que hi volen accedir. Des d'avui mateix no poden fer-ho amb el seu vehicle particular, ja que l'aparcament està tancat i només hi pot accedir el bus. Els turistes veuen bé la mesura.
30: Si hay aglomeración luego más tarde, entonces se van a llenar muchos coches y todo el rollo. Y lo bueno que ya por la autovía y las carreteras ya te pones si está abierto o no.
31: Es todo lo que sea para intentar de que no sea una saturación y de que produzca una comodidad a la gente, pues me parece genial.
32: Con 214 escaleras, que no son pocas.
24: Des de 2018 el bus s'ha posat en marxa cada estiu i de mitjana transporta uns 700 passatgers per dia.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
5: Les Illes Balears han rebut 1.600.000 viatgers entre gener i abril, un 7% més que en els 4 primers mesos de l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Visitants que han fet 6.800.000 pernoctacions a hotels, apartaments turístics i allotjaments de turisme rural de les illes, un 5% més que en el primer quadrimestre de 2025.
22: 1.400.000 s'han allotjat als hotels, un 7,5% més que fins a final d'abril de l'any passat. Si fem referència als apartaments o als allotjaments rurals, uns 170.000 viatgers s'hi han allotjat entre el gener i l'abril, un 4,6% més. De fet, a Balears han arribat al major grau d'ocupació d'Espanya en allotjaments rurals, en un 48,7%.
5: I la campanya d'inspecció contra el xàrter nàutic il·legal ha suposat en el codim d'any 35 expedients sancionadors amb multes proposades que superen els 92.000 euros. Des del 2019, el nombre d'expedients ha augmentat més del 850%.
28: A això hem d'afegir més de 70 denúncies i actes pendents de tramitació. És el 8è any en què el govern i la Guàrdia Civil activen el dispositiu conjunt d'inspecció i vigilància del lloguer irregular d'embarcacions. Antoni Mercant, director general de Ports i Transport Marítim, explica algunes de les infraccions més comunes el 2025, any en què les sancions varen superar els 470.000 euros.
3: 100 eren d'infraccions lleus, 86 que són greus, per exemple, no tenir declaració responsable o no haver demanat aquesta autorització, i 4 de molt greus, que ja són casos que poden ser de falsificació documental i que ja estaríem parlant de temes molt, molt greus, inclús penals.
28: L'operatiu inclou inspeccions, entre d'altres, sobre documentació, titulacions professionals, transport irregular de passatgers, recollida de persones en punts no autoritzats o fondejos il·legals. El capità Francisco Córdoba, cap del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, destaca els perills del lloguer il·legal d'embarcacions.
8: Tanto seguros como la falta de formación que pueden tener los profesionales que van a bordo pueden hacer que ese tipo de accidentes se produzcan con situaciones mucho más gravosas, ¿no? Realmente hay una competencia desleal, aparte de la problemática en seguridad que podemos tener con personas que realizan esta actividad sin ningún tipo de control.
5: I el govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix aparcar en aeroports i ports sense contacte previ. S'han augmentat les sancions contra l'intrusisme perquè siguin, segons ha dit la consellera de Presidència, més dissuasòria.
24: Els inspectors, per tant, podran sancionar tots aquells que, especialment a l'aeroport, al port i a zones d'alta demanda, esperen a la sortida amb cartells per transportar passatgers de forma il·legal. Una mesura que va introduir-se via esmena dimarts a la llei de projectes estratègics aprovada la setmana passada. La directora general de Mobilitat és Lorena del Valle i la consellera de Presidència és Maria Antònia Estarelles.
10: No està permesa o no estava permesa per llei la captació, però la definició que se'n feia era tan vaga que era pràcticament impossible sancionar. Llavors, amb aquesta modificació legislativa, definint clarament què és captació, definint que captació és portar el cartellet dient taxi i això no és legal.
11: Això sí que volen ser molt durs. Les sancions han de ser dissuasòries.
24: Ara les multes de captació il·legal de viatgers seran d'entre 6 i 12.000 euros i la prohibició d'estacionar sense tenir reserva prèvia s'entén des dels 1.000 fins a 6.000. També han augmentat els inspectors a totes les illes, declaracions durant la presentació de les primeres mesures i línies de treball dels grups sectorials que integren la mesa contra l'intrusisme que se centren en l'allotjament turístic, el transport terrestre i el lloguer d'embarcacions nàutiques, així com les activitats comercials, industrials i d'oci il·legal.
5: Per cert, que l'Ajuntament d'Eivissa ha imposat una sanció urbanística de quasi 800.000 euros derivada d'una inspecció per lloguer turístic il·legal.
22: Concretament són 793.443 euros. És la quantia, el resultat d'aplicar el 75% del valor total de l'edificació per haver-se acreditat un canvi d'ús residencial a turístic sense disposar del títol habilitant necessari. La inspecció es va produir el 2024 i la promotora va presentar un escrit d'al·legacions, però finalment la Junta de Govern local de l'Ajuntament ha aprovat desestimar-les íntegrament.
5: Es posposa la vaga d'educació 03 prevista per demà per un suposat defecte de forma. Els sindicats acusen a la Conselleria de Treball d'amenaces i d'un bloqueig en la tramitació. Sí que es mantenen les mobilitzacions previstes per demà i també hi haurà una assemblea extraordinària a les 5 de l'hora baixa demà per decidir quines seran les pròximes actuacions.
28: Els sindicats asseguren que feia més de 10 dies que tenien tota la documentació, que no s'havia notificat cap error i que ja estaven establerts els serveis mínims. Pepa Ramis és la portaveu de Comissions Obreres.
12: No entrarem en els tecnicismes, però no té cap tipus de sentit que durant 10 dies la documentació estigui damunt la taula i s'esperi a un divendres a les 2 del migdia a comunicar per escrit que hi ha una sèrie de deficiències que s'han de solventar.
5: I mentrestant, la Conselleria d'Educació s'ha reunit avui amb els sindicats i les patronals que formen part de la mesa de l'ensenyament privat i concertat per negociar l'actualització del mòdul de finançament del primer cicle d'educació infantil, que és el que demanaven les patronals per poder augmentar el sou de les educadores. I un nou conflicte laboral que esclata perquè treballadors del transport sanitari de l'Ipsalut han anunciat 4 jornades d'aturades parcials durant el mes de juny i han advertit que la vaga serà indefinida a partir del 29 de juny en el cas que no hagin aconseguit cap avenç seriós a la negociació.
22: El Comitè Intercentres ha registrat la convocatòria de vaga a l'empresa GSAI per les 4 illes, tant del transport sanitari no urgent com de l'urgent, així com de la central d'emergències. Alejandro Juan d'USAIP acusa Funció Pública de ser el responsable del conflicte per negar-se a pagar el plus d'insularitat als treballadors, entre d'altres incompliments, diu.
1: Como vemos que Función Pública está apretando para no pagar, pues o sea, hasta aquí llega la paciencia de los comités de empresa.
22: En concret, les aturades previstes el dia 16, 19, 24 i 26 de juny es realitzaran entre les 10 del matí i les 12 i des de les 5 de l'hora baixa fins a les 7, jornades en què també realitzaran diferents concentracions.
5: I ben amics, fa una crida a la participació en la manifestació amb motiu del Dia de l'Orgull i tornen a carregar contra les polítiques del govern i l'Ajuntament en matèria LGTBI.
22: L'associació diu que la mobilització convocada per dia 28 és més important després de l'enfrontament mantingut les darreres setmanes a l'Ajuntament, a qui acusen de desvirtuar el contingut de l'Orgull. En aquest sentit, asseguren que s'han mostrat oberts i tolerants a col·laborar, que no han demanat un suport especial per part de les institucions, però sí que consideren els terminis imposats per l'Ajuntament com a inassumibles i precaritzants. Jan Gómez, portaveu de Benamics.
13: Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, y una amenaza institucional que es vaciar el orgullo de contenido y, por lo tanto, convertirlo en un tardeo sin ningún sentido. Por lo tanto, este año es más importante salir a la calle que nunca.
22: A més, han presentat una sèrie d'activitats des del 6 de juny al 3 de juliol que comptaran amb el suport d'altres institucions, com l'Ajuntament de Manacor, on organitzaran la gala del Premi Ciure i Dimoni Rosa, premi al qual el Bala de Palma està nominat, diuen, pel seu desmantellament de les polítiques LGTBI. En aquestes activitats es realitzaran tant a Palma com a la part forana, a la qual faran un especial èmfasi. Jan Gómez.
13: Bueno, en realidad nos hemos volcado con toda una programación enmarcada en la part forana, generando además actividades autogestivas, precisamente porque no recibimos ni un euro para desarrollar toda esta programación de actividades, poniendo mayor peso en la part forana, porque entendemos que además es la parte donde menos llegamos y donde las personas LGTBI más recursos necesitan.
5: Temps ara per la informació esportiva.
28: El Poblense i l'Atlètic Balears no han pogut pujar a Primera Federació. Els blaugrana varen perdre els penals contra l'Àguilas en un partit que va acabar 0-0 al temps reglamentari i amb empat a 1 al final de la pròrroga. Òscar Troya és tècnic del Poblense.
14: Yo creo que todo el ambiente y todo lo que ha generado el partido no nos ha ayudado, ¿no? Y en el fútbol a veces hay que tomar decisiones y hoy todas eran equivocadas. Entonces, bueno, hemos sobrevivido hasta el final. Yo creo que el parón, la expulsión, donde ellos pues dieron un pasito atrás, pues oye, no estuvimos a gusto en ningún momento. Entonces nos metimos en las opciones de los penaltis y bueno, al final pues desgraciadamente pues nos tocó perder. Es un día duro, pero mañana saldrá el sol.
28: Per cert, que el futbolista Toni Penyafort, que va ser traslladat a l'Hospital d'Inca per una potada al cap d'un futbolista rival, es troba bé, però segueix en observació i té una fractura de pòmul. I a la pròrroga va caure l'Atlètic Balears. Els blanquiblaus varen guanyar 1-0 als 90 minuts, però el Jaén es va imposar el temps extra per 1-2. Luis Blanco és l'entrenador dels ballaricos.
15: Era una lesió enorme. Estàvem convencidos de que podíamos lograr el ascenso. Nos ha dado. Hemos competido bien, hemos tenido una energía muy buena, hemos fallado, ellos también, han conseguido empatarnos el partido, una acción que bueno, creo que se puede defender algo mejor y a partir de ahí ya las emociones, todo, bueno, no nos ha dado.
5: I avui a la Cultura fem una volta per la Fira del Llibre de Palma.
16: Menjant-se una síndria, sucosa carregalina.
24: Fins al pròxim diumenge se fa aquest esdeveniment que reuneix 16 llibreries i que durant aquests primers dies ha tingut molt bona acollida de públic. És la 44a edició de la Fira, que per segon any consecutiu se fa a la plaça d'Espanya, una ubicació que els llibreters defensen. Marta Prunés, llibretera de Lila i els Contes.
2: Que és molt més popular aquí, que la gent que ve d'Espaules, que la gent que passa els matins, entre setmanes, està molt animat i molt ben tots, que també és agradable poder veure els teus companys, poder veure les actuacions, és més agradable.
24: Per avui hora baixa s'ha programat la presentació de Els subterranis de Jack Kerouac, traduït al català per Joan Antoni Cerrato, i dels grans cementiris sota la lluna de George Bernanos.
5: Això és tot per avui. La informació local torna al butlletí de les 4 aquí a Ràdio Nacional. Gràcies per seguir-nos.
4: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.